0: sus hijas.
1: La imagen dio la vuelta al mundo, abrió informativos, fue portada de periódicos, se convirtió en un símbolo de la crisis humanitaria que causó la anterior entrada masiva de inmigrantes a la playa del Tarajal en Ceuta, y elevó a Juanfran, un desconocido agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, a héroe nacional. Nunca olvidaré lo que me dijo años después en una entrevista. A lo mejor la gente se pensaba que la Guardia Civil era represiva y violenta, y aunque tenemos que preservar la integridad de nuestro territorio, nuestra prioridad es salvar vidas. Siempre ayudamos a las personas. Esta historia la recuerdo muy habitualmente porque quizás sea el mejor ejemplo de que controlar la inmigración, gestionar la crisis de seguridad, convivencia y orden público en Ceuta, no es incompatible con acoger y dar unos cuidados mínimos a las personas que deambulan por las calles.
2: Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados.
1: Esta historia nos demuestra que se puede criticar la cuestionable, contradictoria y tardía gestión del gobierno y seguir confiando, sin embargo, en las instituciones, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los secretarios de Estado que están encima del problema, en los técnicos, en los funcionarios, en los fiscales que doblan turnos y que se dejan la piel para estudiar cada caso lo más rápido posible.
2: Y les privaron de la semilla.
1: Esta historia también nos demuestra que un problema de esta magnitud no se soluciona con titulares rimbombantes, hipérboles o simplificaciones interesadas, como el Estado fallido, el pueblo salva al pueblo, la invasión terrorista o la repetida y tramposa correlación entre inmigración, delincuencia y enfermedad. Tampoco se soluciona con una escalada dialéctica de la política que solo añade más leña al fuego a un problema que ya de por sí es inflamable, y mucho menos con la instrumentalización del miedo. Esta historia, la de Juanfran salvando al bebé, nos demuestra que entender el malestar y la angustia de los ceutíes no pasa por deshumanizar y tratar a los migrantes como si fuesen ganado. Nos recuerda que respetar la ley y los derechos humanos no es ser buenista, es simplemente ser demócrata. Y si lo pensáis bien, hace no tanto, esto era algo sagrado en el debate público. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
3: Hasta mañana, Eva, igualmente. Y son menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Tiempo para la información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bon dia, avui és dimecres 2 de setembre, són 7:45 del matí, commoció a Manresa després de l'assassinat d'un home aquest dimarts al carrer. Hi ha dos menors d'edat detinguts com a presumptes autors dels fets. L'Ajuntament està de dol oficial i ha convocat un minut de silenci a la plaça Major. Des d'ara i fins a les 8 del matí també ens farem ressò d'una dada impactant. 27,1 graus és la temperatura mitjana que s'ha registrat aquest estiu a Barcelona, segons dades de l'Observatori Fabra. S'han superat quasi tots els rècords. Més dies sobre els 35 i els 40 graus, quasi 60 nits tòrrides i la màxima més alta registrada, 40,9 graus a principis de juliol. De seguida ampliem aquestes i altres informacions abans dels serveis. Previsió del temps, emet Jordi Oriós, bon dia.
6: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya serà un dia càlid i pujant les temperatures. Seran més elevades a zones de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu de Girona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats o tempestes de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
5: Noelia García ens apropava la informació del temps. I pel que fa al trànsit, RAC Ferran Arandiga, bon dia.
7: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident de primera hora a l'A2 a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril de circulació, tot i que encara doncs, no arriba a provocar un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, continuem parlant també d'aquestes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim intensitat en la circulació en tot el nus de la Trinitat per unes retencions que arriben per l'últim tram de la C58. De retruc, deixa afectacions a la ronda de dalt, en aquest cas des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit sud. També a la ronda litoral hi ha un bon tram de fins a 5,5 km de retencions en direcció Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat, en direcció Barcelona, també hi ha retencions per l'A2, en aquest cas, des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat, i a la B23, també, al tram entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. També hi ha retencions en l'últim tram en direcció Barcelona, des d'Esplugues de Llobregat fins ben entrada la Diagonal. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
5: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat la mort violenta d'un home la matinada de dimarts al carrer de Sant Jaume i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major del poble. Els Mossos han detingut dos menors d'edat relacionats amb aquesta mort. Míriam Andreu.
0: Els detinguts són menors d'edat amb antecedents per delictes violents. L'agressió s'hauria produït cap a 5:45 del matí al carrer de Sant Jaume. Un grup de joves hauria atacat la víctima amb una arma blanca i deixant-la malferida a terra, on ha acabat morint. Malgrat els esforços dels serveis d'emergències mèdiques per salvar-li la vida, l'home ha acabat morint per la gravetat de les lesions. La víctima, de 45 anys, molt conegut a la ciutat i a la comarca, era pare de dues criatures. En residia a Castellnou de Bages, municipi que també ha condemnat els fets. Ahir, centenars de persones es van concentrar a la plaça Major de Manresa en mostra de rebuig als fets.
5: Gràcies. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer, a la Noguera, Rosa Quitllet.
8: Els fets van tenir lloc la setmana passada. Es va produir un accident de trànsit al nucli urbà. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. En aquest punt, els Mossos van obrir una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets i van detenir el menor. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
5: 27,1 graus. És la temperatura mitjana d'aquest estiu meteorològic, juny, juliol i agost, registrada per l'Observatori Fabra. Una dada que converteix l'estiu d'enguany en el més càlid a Barcelona mai registrat per l'Observatori. Mireia Moreno.
9: I en l'estiu més sec des del 1914. Aquest mes d'agost ha estat el segon més càlid de la sèrie climàtica, trencant el rècord anterior corresponent a l'any 2003. En termes globals, durant aquests tres últims mesos s'han registrat 76 dies amb temperatures superiors als 30 graus i només un dia es va baixar d'aquesta temperatura, xifres molt diferents a les d'altres anys, com el 2011, quan només es van superar els 30 graus un total de 7 dies. Dades preocupants, segons Alfons Puertas, cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra, a Ràdio 4.
10: I aquestes dades són preocupants en tant que s'escapen moltíssim no només dels registres climàtics, sinó de les previsions, de les prediccions climàtiques que els models havien projectat en aquest canvi climàtic global i en el context de pujades de temperatures.
9: I la tendència firma és que les temperatures anormalment altes s'estenguin més enllà de l'estiu.
5: Més enllà de Barcelona i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, per segon mes consecutiu, la temperatura bat rècords en un agost amb temperatures 3 graus i mig de mitjana més altes a punts com Catalunya Central en relació amb els últims 20 anys. A l'Observatori de l'Ebre, amb dades del 1905, aquest agost ha registrat una temperatura mitjana de 29,7 graus, la més alta de tota la sèrie. Tot i la calor, la precipitació ha estat molt irregular. L'agost ha estat molt plujós al litoral del Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, i al Prepirineu i Pirineu. En canvi, ha estat molt sec al delta del Llobregat i de l'Ebre. El govern de la Generalitat tanca files al voltant de la consellera Esther Niubó i el Consell Executiu oficialitza el nomenament de Marta Clari com a nova secretària d'Educació. El govern insisteix en les bondats del pacte assolit amb els sindicats minoritaris, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT i assegura que ha complert amb el 96% del pactat a pocs dies de l'inici de curs. Laura Hurtado.
11: El departament defensa que les mesures pactades s'estan desplegant a bon ritme, entre les quals destaca les millores retributives de perfils com especialistes en educació infantil i personal d'escola inclusiva, les compensacions de pernoctacions o la diagnosi de complexitat dels centres. Els sindicats del pacte celebren els avenços, tot i que professors de secundària demanen mesures més estructurals. Escoltem el seu portaveu Ignasi Fernández i la responsable d'Educació Comissions Obreres, Esther Vila.
12: En general, tot el que ha anat desgranant són pues, mesures benvingudes, però de tipus cosmètic, que no ataquen d'arrel el problema de fons.
13: Nosaltres hem sortit al carrer fins que hem fet un pas endavant i hem aconseguit un molt bon acord que recull moltes de les mesures que estaven reivindicades pel col·lectiu. És suficient? No.
11: Pel que fa a l'error que ha deixat Catalunya fora de les proves PISA, els tres sindicats demanen més explicacions i transparència. Aquest dijous el govern ha convocat a una reunió a l'USTEC i a la CGT per intentar frenar la vaga convocada pel 8 de setembre.
5: I més de 9.000 estudiants es presenten entre avui i divendres a la convocatòria extraordinària de l'ESPAU. Serà l'últim any que aquests exàmens se celebrin al setembre, ja que a partir de l'any que ve es faran al juliol, un mes després de la primera convocatòria. Núria Alcalà.
14: Sí, enguany hi ha 770 matriculats més respecte al setembre de l'any passat, un increment que també es va fer palès a la convocatòria ordinària del mes de juny, quan es va assolir el rècord de 45.700 matriculats. Dels 9.000 estudiants que es presenten a les proves aquests tres dies, 7.600 venen de batxillerat i 1.300 de cicles formatius de grau superior i es distribuiran en 22 tribunals repartits arreu del territori, la majoria, 4.800, a Barcelona ciutat, seguit de Vallaterra, Tarragona, Girona i Lleida. La jornada començarà a les 9 del matí amb la prova de llengua i literatura castellanes. Al migdia serà el torn de llengua estrangera i a partir de les 3 de la tarda es faran les proves de matèries optatives com física i geografia. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat.
5: I l'aprovació de l'Estatut Marc Sanitari al Consell de Ministres ha provocat el rebuig del Sindicat Metges de Catalunya, que protesta perquè el considera discriminatori. Més detalls, Pau Alemany.
15: Les principals discrepàncies se centren en tres aspectes. Una jornada laboral que podria arribar a les 45 hores setmanals, unes guàrdies de fins a 17 o 24 hores en situacions excepcionals i la manca de reconeixement dins de la carrera professional. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonard, ho ha resumit així.
16: L'única cosa que fa és perpetuar la discriminació que pateix el nostre col·lectiu, el col·lectiu mèdic i facultatiu, pel que fa a condicions laborals, pel que fa a condicions assistencials.
15: Els metges han anunciat que mantindran les mobilitzacions durant la tardor amb l'objectiu d'evitar que l'Estatut Marc arribi a aprovar-se al Congrés dels Diputats.
5: Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia un viatge a Ucraïna per refermar el suport de Catalunya a aquest país davant la invasió de Rússia. La previsió és que el Salvador Illa aterri a Varsovia, a Polònia, des d'on es traslladarà en tren fins a Kiev, on arribarà demà dijous. Illa viatjarà acompanyat del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. Un cop a Kiev, coincidirà amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que a principis de la setmana va iniciar un viatge per Bòsnia i Hercegovina, Polònia i Ucraïna. Doncs el govern commemorarà en la Diada d'enguany els 50 anys de la primera celebració de la Diada després de la mort de Franco, amb l'objectiu de recuperar la força i l'esperit de la manifestació de 1976 a Sant Boi. Toni Conde.
17: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha destacat la unitat en la diversitat de la ciutadania de Catalunya després de la dictadura i ha manifestat la voluntat de recuperar la força i l'esperit d'aquell moment en la Diada d'enguany. Paneque també ha presentat el cartell de la Diada de l'artista Javier Jaén, fet de centenars d'empremtes dactilars que simbolitzen aquesta pluralitat de la societat catalana.
18: És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats, però que és capaç de navegar de manera unida en una sola direcció.
17: L'acte principal de la Diada tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya i hi actuaran artistes com Lorena Nogal, Joan Dausà o Sopa de Cabra. A més, els dies 15 i 16 de setembre, la Diada se celebrarà també a Extremadura per destacar els vincles entre ambdós territoris per la migració dels anys 60 i 70.
5: I en esports ja ha tancat el mercat de fitxatges amb moviments en Can Barça, l'Espanyol, el Girona, el Sabadell. En les darreres hores, més detall, Josep Capel, bon dia.
19: Bon dia. Tancament de mercat en diferents moviments en els equips catalans de primera i segona divisió. Pel que fa al Barça, en clau sortides, Marc Casado marxa cedit al Deportivo fins a final de temporada. En quant a les entrades, presentació del darrer fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que assegurava estar recuperat de les lesions de genoll dels últims dos anys.
20: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después el tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien, está preparado para dar todo.
19: A l'Espanyol, canvi de laterals drets, Rubén Sánchez marxa traspassat a l'Elx i el seu substitut serà el jugador de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, que serà presentat demà juntament amb Brian Zaragoza. El Sabadell va tancar l'últim dia tres fitxatges, el porter valencià Marc Vidal cedit i el mig centre anglès Yusuf Owusu i el davanter català Àngel Baena com a traspassats, el primer tres temporades i el segon fins al 2028. El Girona, per la seva part, va confirmar la marxa del davanter banyolí Dau de Càmara a l'Alberca portuguès.
5: Parlem ara de cultura, perquè la nova temporada del Teatre Texas comptarà amb noms com Sílvia Munt, Víctor Borràs, Marta Butxaca, Oye Sherman i les companyies La Calòrica i Els Pirates del Teatre. La sala barcelonina continua apostant per la dramaturgia catalana, l'humor i la recuperació d'èxit de l'escena contemporània. Marta Urquín.
21: La nova temporada del Teatre Texas reflecteix les inquietuds del present amb històries que neixen de la vida quotidiana. Rubén García forma part de l'equip que gestiona la sala.
22: Temes com la família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica, on podreu trobar comèdia, hi ha musical, hi ha monòlegs.
21: El curs del teatre del carrer Bailén comença amb la recuperació d'un dels èxits de la temporada passada, la comèdia Desaparellats, de Ramon Pardina, i seguirà amb el musical Després de nosaltres, estrenat al Grec. Destaquen dues estrenes, un nou muntatge de la Pols, el primer gran èxit de Llàtzer García del 2014, que torna als escenaris dirigit per Sílvia Munt, i Bona nit, Ponzelles, una comèdia negra de Víctor Borràs sobre l'herència d'una gran poeta.
23: La mirada que en tenen les seves filles sobre aquesta tasca creativa de la mare i que un cop no hi és, quina visió en tenen i quina és la millor manera de conservar el seu llegat.
21: El Texas recuperarà Rita, la tragicomèdia de Marta Butxaca sobre les cures, i l'Estiueig dels Pirates Teatre, estrenat al Maldà. Celebrarà el desè aniversari de Fairfly, de La Calòrica, i els 15 anys de Curà, de Toni Gomila. I amb el Festival Clàssics estrenarà un monòleg de la humorista Oye Sherman sobre la mentida i un altre del periodista Eloi Vila sobre la memòria de la Guerra Civil Espanyola.
5: I avui acabem amb la música de Tartarra Helena. Que és un dels grups del programa del Posidònia Fest, el Festival de Música de Mataró, que comença avui, 2 de setembre, i s'allargarà fins diumenge. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.